diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va diru va.